0: en la vida pública, en el treball, en activitats públiques, activitats fora de casa, hi ha un aparent recolzament. Aquesta paraula és teòric. Jo, si estic encantat que estiguis fent això, tens tot el meu suport, pots comptar-hi. Aquesta és la part que agrada escoltar i que, malauradament, només són paraules, és la teoria. La part pràctica és que no hi ha un acompanyament real en fets. Es dona suport a l'augment de responsabilitats, de feina, fora de casa, però el suport d'ell es limita a paraules i a casa tota la càrrega domèstica es manté exclusivament per a ella. I ell se'n renta les mans. És una tàctica de no confrontació. 3. Tercer comportament de micromasclismes de crisi. Resistència passiva i distanciament. Consisteix en una mena de desconnexió, de conducta passiva, com que la cosa no va amb ell. És un tipus de confrontació passiva. Es mostra falta de recolzament just amb aquesta passivitat, amb aquesta no col·laboració. I ell està a l'aguait a veure en quin moment la dona s'equivoca o no ho fa prou bé, o el que sigui. La qüestió és que està preparat perquè arribi un moment adequat per atacar, criticar, fer retrets. Jo ho hagués fet millor. Això és el que saps fer, tant de temps per això. Distanciament que pot anar acompanyat d'amenaces a deixar-la també. Deixar-la temporalment o definitivament. O de centrar-se més en la feina. O buscar una altra dona més comprensiva, que l'entengui i que l'estimi de veritat. 4. Quart comportament de micromasclisme de crisi. Refús de la crítica i la negociació. Es busca evitar o disminuir les, entre cometes, reclamacions de la dona pel que fa a les actituds dominants de l'home, al·ludint a que es troben en aquella situació no pas per desig seu, d'ell, no. Sol culpabilitzar a la dona de la situació en què es troben. És ella la causant d'aquell ambient de discòrdia. Bé, perquè es queixa de les actituds dominants d'ell, o bé, perquè s'està empoderant i guanya seguretat i creix, i ho veu. Es manté ferm en no voler canviar els seus comportaments masclistes, de micromasclismes, de poder i control, atenent a l'argument per què he de canviar jo. Perquè tu estiguis canviant no vol dir que jo hagi de canviar. Si tu no haguessis fet tots aquests canvis, ara no estaríem així. La culpa és teva, ho has provocat tu. 5. Cinquè comportament de micromasclismes de crisi. Promeses i mèrits. Només com a pura estratègia de convivència, com a tràmit per a suavitzar la situació, l'home pot fer alguns canvis, que seran temporals, puntuals, per tal de fer front a les queixes o demandes de la parella. Quan la dona fluixa i deixa de queixar-se, deixa de produir-se aquell canvi temporal que havia introduït l'home. El canvi temporal ha complert la funció, calmar la queixa i que ella abaixi la guàrdia. És més, en aquests moments que es produeixen aquests canvis puntuals, sol donar-se el cas que la dona cedeix i dona una nova oportunitat a l'home. Estem parlant de situacions en les que ell promet que serà un bon home o que es tornarà més atent o serà més seductor, més detallista, fa promeses i fins i tot pot arribar a fer, com hem dit, alguns canvis. Però recordem, canvis puntuals que els fa, però per aconseguir que es calmin les aigües. Però alerta. Alerta perquè aquests gestos són per salvar les estovalles, són per poder sortir del pas. Res més que per salvar la situació. 6. Sisè comportament de micromasclismes de crisi. El victimisme. Ell es defineix com a víctima de la situació. Víctima innocent dels canvis que fa o ha fet la dona, de les coses fora de lloc o sense sentit que fa o ha fet aquesta. Afegint-hi al final la culpabilització d'aquesta. Ella és la causant, la culpable, que amb aquests canvis ha provocat malestar a la parella. Si es dona el cas que ell arriba a fer algun canvi, ho fa palès, ho fa ben evident, i s'afanya a deixar clar que és un gran sacrifici el que està fent, que no se li pot demanar més. I a més, està esperant una felicitació, un reconeixement específic. O si no, se sent frustrat i així ho comunica. Ets tan exigent, per més que faci, mai faig prou, diu ell. Res t'està bé. Amb el que m'estic esforçant per tu, i ara faltaria afegir, ets una desagraïda. Sí? Vindria a continuació i no estaria fora de lloc. 7. Setè comportament de micromasclismes de crisi. donar-se temps. Aquest donar temps és el mecanisme de posposar els canvis que venen demanats per la parella. Suposa posar resistència a canviar, a fer modificacions de comportament. És una manera de fer-se pregar i una manera de treure importància tant als canvis com a la demanda d'ella. Moltes vegades van posposant els canvis fins al punt que la situació es tensa tant o hi ha un ultimàtum i es veuen forçats a fer-los. Aquest postergament, aquest posposar, és una maniobra de poder. Una manera d'obligar la dona a esperar-se, a adaptar-se a que a ell li vingui de gust fer el canvi, a acceptar que el canvi es durà a terme quan ell vulgui. Per tant, el control, el poder, el té ell. Frases del tipus... Ja ho faré, deixa'm-hi pensar. I així es va guanyant temps, i així ella s'espera. Aplicables també aquests comportaments que hem dit a la negativa o resistència a anar a teràpia, per exemple. Vuitè comportament de micromasclismes de crisi. Fer llàstima. L'objectiu de fer llàstima és provocar en la dona aquest sentiment de llàstima i l'objectiu és molt clar, que afluixi, que li faci pena, afluixi i cedeixi. Per tal d'aconseguir-ho, pot ser que busqui aliats, persones que corroborin que ell és bona persona, que és bo, i que la dolenta de la pel·lícula és ella. Pot anar a trobar la família i amistats d'ella i explicar-los que ell és una pobra víctima d'ella, que no està bé i que és extremadament subjectiva, egoista, etc, etc. També pot provocar-se autolesions. També pot fer més ús de substàncies com tabac, alcohol. També pot amenaçar en què es traurà la vida. Farà ús de tots els camins possibles per aconseguir que la dona, en honor al seu rol tradicional de dona cuidadora, pateixi per ell i afluixi només d'atribuir-se el pes de la responsabilitat que ell, sense ella, no se'n sortiria o si a ell li passa alguna cosa, la culpable sigui ella. Recordo que en una de les darreres estratègies, de l'escurçó, quan veia que jo no reaccionava a les seves artimanyes tal i com ella estava acostumat, quan veia que jo em mantenia ferma i em veia més valenta i més distant d'ell, va utilitzar les amenaces de suïcidi per tal que jo cedís. Tinc la imatge clara, nítida, del dia, lloc, moment. Mare meva, sí. I recordo també que gràcies a que jo em trobava en un punt prou desperta com per adonar-me de la manipulació que volia fer amb la seva amenaça, gràcies a això vaig poder no seguir el joc. Però, uf, ja ho veieu. Per explicar, un munt ja ho veieu. Quan es parla de micromasclismes, alguns homes es posen a la defensiva, com si en parlar d'aquests donessin per fet que tots ells en fan ús. No va per aquí la cosa. La qüestió està en què els coneixem, els identifiquem, siguem conscients d'aquests comportaments, que molts d'ells ens sonen i que molts d'ells els hem vist en persones properes a nosaltres. I també, quan es parla de micromasclismes, moltes dones ens sentim identificades en diverses situacions de les exposades al llarg d'aquest ampli ventall de comportaments que el que volen és perpetuar, mantenir la desigualtat i el desequilibri de poder en les relacions de parella. Bé, 4 capítols sobre micromasclismes, poca broma. Esperem que us hagin resultat interessants, que hàgiu pogut identificar-ne uns quants o molts i que d'ara en endavant els pugueu reconèixer amb més facilitat, més ràpid. Sabem, però no ens enganyem, que part de la dificultat de la detecció es troba en el fet que el vincle emocional posa filtres, el lligam amb la parella posa filtres. Però també sabem que com més informació tenim, com més coneixement tenim, més possibilitats tenim també d'identificar aquests comportaments, ja sigui de cares a nosaltres mateixes, a les nostres relacions o per ajudar a una amistat o una tercera persona. I fins aquí els micromasclismes. I fins aquí el nostre espai Trenquem Silencis d'avui. Recordeu que disposeu del Messenger per posar-vos en contacte amb la Mireia Baeta i a mi mateixa, l'Àngel Rora Massaneda, i que també disposeu del correu trenquemsilencis@gmail.com. Les vostres aportacions són molt ben rebudes. Fins la setmana que ve. Molt bona setmana.
1: Trenquem Silencis amb Àngel Roura Massaneda.

0: És perquè, perquè m'han pas dit a l'escola.
1: Ràdio Occitània.
2: Perquè m'han parit.
1: L'emoció del país.
2: No, de nostre país.
3: En delai de la rega, un te jo degun, ni res. Un te lo desert se'n vai, tu sul, ker e lo sel. Un te sent ragatxu, tu tes dus. Sen que jamai res.

Bona vesprà, amics. Avui, dins el nostre programa Ràdio Occitània, parlant de les Terres Valencianes, vos hem invitat tots vosaltres a fer un viatge amb nosaltres. I este viatge venem a fer a l'Horta i mos aturarem un poquet per veure i conèixer molt més millor encara un poble, avui una vila, una ciutat molt més gran ja, però abans un poble, i este poble es deia, doncs, Catarroja.

Doncs, com us he dit, us anem avui a agarrar per la maneta, mos anem a passejar i a fer una passejada un poquet llarga, i esta passejada tindrà lloc dins la comarca de l'Horta. Esta comarca s'estén des de Puçol, al nord, fins a l'Albufera, pel sud, pels relleus de Paterna, Torrent i Montcada, per l'oest. Es tracta d'una comarca plana que s'eleva lentament des de la mar cap a l'interior. De clima típicament mediterrani, té hiverns suaus i estius prou calorosos. L'activitat històricament tradicional de la comarca ha estat l'agrícola, amb el predomini de tres tipus de conreus: el taronger, les hortalisses i l'arròs. El seu sistema de reg s'estructura al voltant de 13 séquies que possibiliten els conreus de regadiu tot l'any. Alguns termes municipals presenten una certa especialització pel que fa als conreus: xufa, alboraia i almacera, tomates i pebrots per a conserva al Puig, Puçol i Tavernes Blanques, maduixes a Rafel Bunyol, melons a Meliana almacera. L'arròs es troba en crisi, oui, però continua conreant-se als marges de l'Albufera, tot i el seu caràcter agrícola. L'Horta és també una comarca plenament industrialitzada. Mobles a València, Alfafar, Sedaví, Catarroja, Benetusser, i Aldaia també, ceràmica a Manises, Quart de Poblet i Burjassot, joguets a València, Alaquàs i Aldaia, transformats metàl·lics a València, Unió Naval de Llevant, Macosa, etc. És la comarca més poblada del país i la que ha experimentat un major augment de població, sobretot com a receptora de l'immigració. La seva expansió urbana ha motivat la creació de diverses conurbacions i la incorporació al nucli urbà de la metròpoli de nuclis d'antics pobles. A l'oest de la comarca, les poblacions se situen en el marge de l'Horta, al voltant de la capital, Montcada, amb indústria textil i pirotècnica, Burjassot, unida a Godella amb fàbriques de ceràmica i ciment, Paterna, Manises i Quart de Poblet, que tenen una importància indústria ceràmica, Mislata, que presenta indústries del paper i de textils. Doncs podeu veure que tota la regió és molt industrialitzada. A la zona nord, els pobres segueixen una línia paral·lela al litoral: Tavernes Blanques, amb indústries de ceràmiques i porcelanes, Massa Magrell i Meliana, Puçol, bàsicament agrícoles, i al sud hi ha diverses poblacions quasi unides entre si: Benetusser, Sedaví, Massanassa, Catarroja i Silla. La capital de la comarca, València, que ho és també del País Valencià, amb més de 760.000 habitants, en l'actualitat manté l'agricultura, en altre temps la feu famosa, però ha desenvolupat molt la indústria: mobles, química, mecànica i el comerç també. I el seu port és el segon del Mediterrani espanyol, després del de Barcelona. I com ja us he dit, très souvent de fois ici a Toulouse, il faut pas oublier qu'au Moyen Âge et même à l'époque de la Renaissance, on appelait Valencia la Venise de la Méditerranée, parce que c'était et est encore une ville très moderne, très attaché à ses traditions, c'est vrai. Nous sommes très attachés, la preuve, nous sommes toujours ici et nous parlons valencien encore. Nous sommes très attachés à ses traditions, mais nous aimons aussi donc vivre au présent et surtout penser à l'avenir. Que ça, c'est quelque chose qui est peut-être la plus importante de tous. On va revenir un peu avec ces musiquettes et son nostre qui nous animent tant et qui nous font mordre les garres à vegades. Donc, bien, une musiquette à més pour tous vosaltres.

de Catarroja. Au troisième millénaire, les origines de Catarroja continuent, disons, aujourd'hui encore sans une explication véritablement, disons, fixe. Les premiers indices que nous avons signalent, disons, vers la possibilité d'un peuplement romain, comme, paraît-il, on peut indiquer les restes archéologiques, dans les endroits de l'Or de Pepica, dans la partie de Sécanet et de l'Alter, en couchant et levant du même, qui consistaient en fragments d'amphores et monnaies de l'époque impériale. L'intérieur avalaria la thèse selon laquelle le traçat de la Via Augusta coïnciderait avec l'actuel camí vell de Silla. Arriba l'époque de la conquesta musulmana, o de la conquesta de los moros. Catarroja era una alqueria que fou dada per Jaume I al peregrí del Trossillo i que passaria en el segle XI a mans de Berenguer Dalmau. Vas a seua senyoria i ajudat per apoyat per jo i per l'ajut del poble va tindre lloc d'enfrontament amb la Iglesia de València per rebutjar-se a pagar el delm correspondent per el que seria excomulgat. A la seva mort, el seu fill Berenguer Dalmau restituirà els delms a l'Església. D'esta senyoria destaca la divisió en els termes de Torrent i Catarroja en l'any 1315 i sobretot a Cartapoble, otorgada el 28 de maig de 1355. El tercer Berenguer Dalmau obtindria el privilegi de franquícies otorgat per Joan II. En el segle XV la senyoria passa al llinatge de la Sangodera a funcionar-se essos a los Dalmau i posteriorment en el segle XVI als Calatayud, convertint-se també en comtes de Real per aliança matrimonial. D'aquest segle data el projecte de construcció del camí del port. Un segle més tard, concretament en l'any 1631, va tindre lloc un important enfrontament entre el poble i el senyor, l'ara Ximent Pérez de Calatayud, al ser otorgat a aquest per Felip IV, el privilegi de mer i mig d'imperi, encara que darrerament el procés es decantaria a favor del primer. D'este segle podem destacar també la restauració de l'ermita de Sant Antoni de Pàdua, així com el començament de les obres de restauració de Sant Miquel, sufragades pels pescadors que acabarien en l'any 1701. En quant a edificacions, el segle XVIII és el que la construcció de la casa senyorial de Vivanco, així com el pont del barranc de Xiva. De 1670 a 1726 la població es manté en 200 famílies, però a les fins del segle atensaria els 700 veïns, destacant el fet de que més de 450 famílies subsisteixen gràcies a la bufera. Lligat a aquest creixement demogràfic anirà el procés d'aterradaments de la bufera, dirigit en especial pel conreu de l'arròs. El 17 de setembre de 1801 se'ls comença en Catarroja un motí que tindrà possiblement com motiu el pagament dels drets senyorials i que després s'extendrà ràpidament per concloure el dia 2 d'octubre. A mitjans del segle XIX, Catarroja tenia 544 cases i 210 barraques, 884 veïns i 3.580 habitants. Tanmateix, l'any 1885, el còlera causaria moltes víctimes i obligava a construir l'actual cementeri o fossà. I a principis del segle XX, el poble tenia 1.723 cases dividit en tres barriades: barraques, dedicades sobretot a la pesca a la bufera, centre d'agricultura i raval, escombres i comerç de batela. Recentment, la indústria ha passat a ser el sector econòmic predominant, ocupant ja en l'any 1965 el 45,5% de la població activa, això per tota la gent de Catarroja, perquè puguin veure vostès així a Tolosa com el poble anava pujant.

Hi ha coses també al País Valencià, com a tots els indrets, doncs, per exemple, a Catarroja, llocs d'interès cultural. Hi ha la Casa Palau de Vivanco, declarada de bé d'interès cultural per ordre publicat en el Bolletín Oficial de l'Estat, 16/12/81. Antic edifici de mitjans del segle XVIII, que conjuga una façana principal d'estil neoclàssic amb elements ornamentals del barroc tardiu. La seva construcció tenia com a finalitat la comercialització agrícola i de la seda, especialment l'oli i el vi també, i estava adaptada per a aquestes funcions. Es tracta d'un exponent de la burgesia comercial fortament influïda per les costums nobiliàries. Fou declarada monument històric artístic d'interès local el 19 d'octubre de 1981. Edificis o conjunts arquitectònics també, doncs l'església arcipestral, església de Sant Miquel, l'inici de les obres de la seva restauració, sufragades pels pescadors, acabarien en l'any 1701, fa doncs exactament 300 anys. Hi ha el mercat municipal, edifici d'especial interès que data de 1926 en planta rectangular i xamflans aixafanats, a què s'accedeix a través de 6 portes. Hi ha el pont del barranc de Xiva, situat entre Massanassa i el nostre poble per la carretera reial. Fou construït per Vicent Gascó, un dels principals arquitectes del segle, director de les obres reials del regne, en 1767. És de pedra picada, molt sòlid, amb 5 arcs i 30 pams d'alçada. Per exemple, ara vos anem a parlar d'una cosa que sé que, com jo vos he dit, sé... On ne peut pas séparer, c'est inséparable de notre culture, de notre patrimoine et de tout. Et c'est par exemple la cuisine. La cuisine, qu'est-ce que vous allez chercher au Pays Valencien comme plat typique? Disons, on mange la paella, à droite, à gauche, partout, dans les villages plus grands, plus petits, n'importe où. Mais il y a un plat qui, disons, à mon avis, est beaucoup plus important que la paella, c'est l'all et pebre. Ben segur, hi ha arròs en fesos i naps, hi ha coca de dacsa, hi ha bunyols d'aiguardent, hi ha quantitat de coses que són típiques i molt bones, que dic bones, boníssimes. Però una de les coses, per exemple, doncs, que per a mi, com l'arròs i els fesos i naps, també és una de les coses molt bones, és l'all i pebre. Per la recepta. Per a 4 persones, apunteu, que això no es té que perdre, un quilo d'anguila, mig quilo de trumfes o graïlles o patates, 2 decilitres d'oli d'oliva, 3 grans d'all, una guindilla, 2 dents d'all també i una cullerada de pimentó i mig litre d'aigua. Molt bé, això ja ho tenim. Dieu, si no sabem com es té que fer, es pot menjar tot i no és gens bo, eh? Per fi, en una cassola de fang posarem l'oli. Quan està molt calenta, anirem fregint els alls i la guindilla. A continuació hi afegirem el pimentó i ràpidament, perquè no es cremi, s'afegeix un xic d'aigua més. Després es posen les patates talladetes fins que es comença a bullir. Anirem saltejant les anguiles límpies i trossejades i s'afegeix un xic d'aigua freda fins que queden coberts tots els condiments i es deixa bullir 20 minuts perquè el caldo quedi ben espessat i tot begut per sol. Bé, així a la ràdio poder dar una receta de cuina no té la mateixa cosa que quan es pot veure un verdaderament o a la televisió. Per fi, si alguna vegada així hi ha gent que no són de casa però van al País Valencià o a la Comunitat Valenciana, perquè avui a vegades, doncs, amb tota la bona intenció, quan es barregen els noms, hi ha alguna persona que no està contenta. Doncs bé, que em perdoni la gent si alguna vegada se m'escapa al País Valencià i altra se m'escapa a la Comunitat Valenciana. Jo no ho faig amb cap mala intenció, però hi ha costums a vegades que són molt més llargues a perdre que d'altres. Doncs bé, després d'això, però dic, no us penseu que hi ha això únicament, hi ha les coques de dacsa, hi ha diferents coses, i així, nosaltres a la ràdio, quan parlem de les nostres terres, doncs sempre ens agrada dar una petita receta de cuina per poder fer veure a la gent la diversitat de la cuina tan bona i tan gran que tenim nosaltres. Bé, què us pareix si escoltem una musiqueta més? Poder, si encara en tenim, doncs anem a sentir-ne una més.

coses a vegades interessants que es presenten en un poble. I, per exemple, hi ha vestigis, s'han trobat vestigis a diferents llocs, el camí vell de Dènia, el camí vell de Russafa, a plaça de la Llotgeta també, i també d'època romana, encara ja imperial, destacava la vila romana de l'Hort de Pepica, detrás de l'actual ambulatori. Quan encara no estava assenyalada en els llibres, un ric acaudalat local, per pocs escrúpols, lo tio Còlic, va comprar uns camps sabent que hi havia restes i els va excavar allà per el 1930, venent tot el que es trobava als col·leccionistes fora de la localitat, ja que carregava en el tren tot el que trobava i ho duia a València. Anys després, el cronista local Pellegrí Llorenç cita este lloc encara que amb un error de localització, el que va dubtar de que sapigués en exactitud la seva localització i que ho confon amb el salt del lloc. El que sí és evident que va tindre en les seues mans algunes monedes romanes que citen en el seu llibre. És curiós, el seu llibre sobre Catarroja, la vila de Catarroja, ha sigut confosa pensant-se que el títol era Vila Romana, però Vila té que ser com localitat. La plaça de la Llotgeta, en el centre històric del poble, conté restes ceràmics des de l'època republicana romana fins a l'època actual. D'època musulmana destaca la torre àrab del segle XI i XII, destruïda per el mateix alcalde, que va deixar destruir part de la vila romana anterior, en l'any 1900 passades, una de les quals parets encara està annexa a l'església de Sant Miquel, construïda en 1710, documentada en fotografies arqueològicament, ja que es conservava fins a 10 metres d'altura. En l'interior de la torre, excavada en 1993, va aparèixer una fosa en restes humans del segle XIV, possiblement de la peça de 1348. En el carrer de la Font i en la plaça cridada popularment del Porro, es documenten restes habitacionals musulmans fins a la conquesta cristiana per Jaume I. El primer senyor de Catarroja fou Pellegrí de Trosillo, aragonès, va vendre el poble a un altre senyor i així s'arribà a mans, per exemple, de Berenguer Dalmau. Un segle més tard, concretament l'any 1631, tingué lloc un important enfrontament, com us deien, del poble, i el 17 de setembre de 1801 se'ns comença a Catarroja un motí que tenia probablement en motiu el pagament dels drets senyorials que després s'estendrà ràpidament per a concloure per fi el 2 d'octubre. Les alqueries situades de l'Horta seran cridades l'Horta dels Mestres, l'Horta de Sant Josep, l'Horta del Groc, l'Hort de l'Estrella o l'Hort de Ferris. En este orden, el més antiga i més moderna, siguent l'Hort de les Mestres, la germana gemela de l'Hort de Vivanco, casa senyoral de Catarroja del segle XVIII, actual estatge de l'Ajuntament. Bé, anem a escoltar una altra música de més i després anem a tornar un xic més sobre los barris populars de Catarroja. Com us he dit, són el Raval. Quin mes us he dit? Us acordeu d'això? Us acordeu de quin? Ja us

Bien, els amics nostres, el nostre programa ha arribat a la seva fi. Vos desitgi a totes i a tots de passar una bona fi de vesprada, com diuen així també, en terres occitània, i a deixar-se pla a tot el món, mercès pla per haver demorat a menys altres, bono serado i a deixar-se, que vol dir un fum de coses en valencià.

Bona tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roure Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, a aquesta realitat i trenquem silencis. Avui, capítol 39. 39, sí. Fent promoció per les xarxes, havia posat número 40. No, no, no. El número 40 serà la setmana que ve. Aix, que em descompto. Hauré de repassar les sumes i les restes. Hauré de tornar anar a escola. Faig broma. Parlant d'escola, avui els protagonistes són els infants i joves, els que encara no van a l'escola i s'estan a casa, els que ja fan infantil, primària, secundària, etc. Els infants i joves que viuen sota el mateix sostre que una mare que pateix violència de gènere, els que viuen, presencien, contemplen o fins i tot es veuen implicats a primera línia com a primers afectats en les situacions de violència sense atenuants. Avui reivindiquem la seva invisibilitat, el seu oblit i

de gestió emocional. Si a les persones adultes, a les víctimes adultes, es fa difícil poder posar paraules al que es viu, poder reconèixer o identificar el que s'està vivint, poder analitzar i agafar perspectiva de la complexa i tormentosa realitat, com podem donar per fet que els infants i joves ho sabran fer? Sí, a sobre, ens aturem a pensar en les primeres edats, quan la capacitat comunicativa lingüística és molt limitada. Llavors, què ens podran explicar o compartir? Com podran entendre el que està passant? Quina explicació o lògica hi donaran per si mateixos? Si, per exemple, per canviar de tema, momentàniament, si als adults ens costa parlar de sexualitat i afectivitat, per exemple, com podem esperar que els infants, preadolescents, adolescents, joves, com podem esperar que ells ho sàpiguen fer? Estem demanant, com diria el refrany castellà, peres a l'olmo? Doncs sovint sí. Sovint demanem impossibles. Com diu la dita catalana, demanem la lluna en un cove. Allò que no es fa visible no existeix. Allò que no es comunica no existeix. Allò que no consta no existeix. Durant molts anys s'ha negat l'existència de la violència de gènere, bàsicament, entre altres motius, perquè es considerava que era una cosa interna, un afer que es delimitava a la llar i que era un tema privat. Per sort, això ha anat canviant i fa una colla d'anys que, entre moltes altres gestions, es recullen dades, com ara la macroenquesta, que es realitza a l'Estat espanyol cada 4 anys. La darrera va ser el 2019. També aquesta eina, la macroenquesta, ha anat variant i afegint indicadors, ha anat incorporant elements a tenir en compte, variables que cal tenir presents i que és necessari que es vagin sumant al recull d'informacions per tal de poder oferir una millor fotografia d'aquesta fosca realitat que parteix de la consideració que l'home és superior a la dona i que, per tant, pot actuar sobre aquesta amb violència del tipus que sigui. La violència masclista no sols té en desconsideració la parella, la dona, la mare dels fills, sinó també els petits, o no tan petits, que hi ha a la casa. És per això que, per exemple, la Llei Orgànica 1/2004 sobre violència de gènere i protecció de les víctimes, aquesta llei especifica que també s'inclou dins el marc de violència de gènere la que s'exerceix sobre els menors, és a dir, els fills, els infants, els joves que viuen sota el mateix sostre o no. La violència, el maltractament, el comportament intencionat a fer mal als fills, bé sigui per fer mal directament a aquests perquè ja hi ha prou maldat dins aquesta persona com per tenir aquesta iniciativa, o bé sigui per fer mal indirectament a la mare a través dels fills, és una pràctica més que freqüent. Els fills es converteixen en una eina per fer mal a la mare. No fa falta arribar a l'extrem de l'infanticidi, de l'homicidi, no cal arribar a aquest punt tan pervers, no. La violència vicària, la que s'utilitza com a mitjà a l'hora que fi els fills, consisteix en aquells comportaments de maltractament cap als menors. Poden anar des de l'omissió, a no tenir-ne cura, a tenir-los o mantenir-los en males condicions, intencionadament, des de l'acció premeditada, des de carregar-se planificacions, saltar-se acords, incomplir acords econòmics, de règim de visites, de manutenció, etc., fins a arribar al punt del maltractament psicològic, coaccions, amenaces, infondre por, etc. Quan hi ha maldat, els límits semblen desaparèixer, i això fa por, sí, fa por. Repetim que no fa falta arribar a l'infanticidi ni a l'agressió física, no. Es pot fer molt mal i se'n fa en tan sols presenciar com el pare maltracta la mare, com aquesta parella de la mare està tractant la meva mare, com la insulta, com la menysté, com la infravalora, com la racona, com l'amenaça, com la crida, com li donen pentes o bufetades o com criden a l'habitació quan jo sóc al llit i es pensen que estic dormint, com la mare evita coincidir o passar temps amb el pare, com es posa el pare o la parella quan les coses no van com ell vol i la mare resulta que en té la culpa, o bé, això és el que diu ell. Si jo sóc l'infant i no tinc gaire domini de parla, perquè tinc molt pocs anys, com integro tot això que veig? Com incorporo aquestes vivències? Com les interpreto? Són la normalitat? La vida en parella, la convivència, és això? El vocabulari que utilitza la parella de la meva mare, els insults, crits, amenaces, és el que se li diu a la parella? Si jo sóc una jove i just per això no tinc ni veu ni vot, sóc l'adolescent, que tot se'm fa feixuc i complicat,

0: terrat que tinc, i a sobre a casa hi ha un panorama com el que anem descrivint. Què em queda per fer? Tancar-me a l'habitació, connectar-me al mòbil, a l'ordinador i desconnectar de casa, quedar amb la colla i potser un cop fora de casa treure aquest malestar amb el meu comportament, amb mal humor o amb ràbia, amb un tant se m'enfotisme de tot plegat, perquè els referents adults que tinc a casa estan en una guerra freda o no tan freda, en la que ni em tenen en compte, ni esperen la meva paraula sobre el que vivim, ni estan receptius. Quantes persones, un cop ja adultes, un cop passats molts anys i també potser després d'unes quantes sessions de teràpia per altres temes, en principi no relacionats amb la infància, es comença a destapar la caixa de la infància i la relació amb els progenitors. No descobreixo res ni ningú si dic que algunes persones m'heu compartit la vostra experiència personal i m'heu dit que en anar a teràpia per un tema d'estrès o d'ansietat o d'una tristesa acusada / quadre depressiu o un quadre psicosomàtic, heu vist com surt a la línia de flotació la necessitat de connectar el que esteu vivint, el que us està passant, el que us preocupa o interfereix en la vostra vida amb la vostra infància. Per tant, i tornant al que he comentat fa una estoneta, allò que no es fa visible no existeix, allò que no es comunica no existeix, allò que no consta no existeix, no existeix, però continua fent mal, continua fent la traveta a la nostra vida, continua condicionant i malmenant la nostra qualitat de vida. En totes les xerrades que faig menciono aquesta realitat, la dels joves i infants, i poso l'exemple de la macroenquesta, que és la font de dades oficial que recull més informació. En aquesta es parla de dones, de víctimes, a primera línia. I jo pregunto, sabem el nombre total de denunciants, de dones denunciants per violència de gènere al cap de l'any? Sí. Queden dones, moltes, que són víctimes i no denuncien? Sí. Tant les dones que denuncien com les que no, pot ser que tinguin fills? Sí. Darrere aquestes dones, tant les que denuncien com les que no, hi ha infants i joves que pateixen i que també són víctimes de violència. Només consten, dic només amb totes les reserves i cautela del món, només consten el nombre de menors que disposen d'una ordre d'allunyament, de protecció. Estem fent referència a casos greus, d'un risc molt alt, però igual perquè el jutge o la jutgessa ho consideri així. Malauradament, hi ha altres infants i joves que no disposen d'aquesta eina, si voleu, de vegades només és simbòlica o és més simbòlica que res més, que és l'ordre d'allunyament, però en tot cas hi ha molts altres joves i infants que no tenen ni això i que continuen exposades i continuen no prou considerats, continuen oblidats i deixats una mica o molt de la mà de Déu, per dir-ho d'alguna manera. I per començar, per exemple, no consta enrere una dona denunciant. No hi ha registre del nombre total d'infants i joves, fills de víctimes denunciants, i encara menys de les no denunciants. Per tant, hi ha un enorme nombre d'infants i joves que no consten enlloc. No consten, però hi són i pateixen. S'ha de dir que es va prenent consciència d'això, sí, però anem lents. I ara, per deformació professional, com a professora, mestra, faig una reflexió en veu alta, la llenço a l'aire i les persones que sigueu del camp de la docència, agafeu-la uns segons i doneu-hi quatre voltes, i les que tampoc sou o no sou, diguéssim, del camp de la docència, també agafeu-la, sisplau, al vent, pensem-les una estona i donem-hi voltes. Vaig. Com podem saber si un alumne que està perdut, absent, desconnectat, o com podem saber si un alumne que està contestatari, disruptiu, explosiu, o com podem saber si un alumne que li costa acceptar l'autoritat femenina, o com podem saber si un alumne que està utilitzant el sarcasme, l'ironia, o una actitud distant, freda, impassible, o com podem saber si un alumne que respon impulsivament, agressivament, a la defensiva i sempre a l'atac, com podem saber que no està vivint a casa seva una convivència malalta, un entorn amb violència, un entorn que li fa mal, del qual n'és la víctima, en el qual no hi pot fer gaire res i no sap ni si pot fer-hi o no, en el qual no és responsable de la situació, però en pateix les conseqüències? Com ho podem saber? La resposta no és, ja us ho anticipo, que ho resolgui l'escola. I ara reivindico el dret a queixa davant el fet que es deriva tota responsabilitat a l'escola. L'escola ha d'educar en tots els sentits, acadèmic, social, afectiu, sexual. A l'escola els infants hi passen moltes hores, sí. L'escola acompanya a la família, sí. Però la responsabilitat última sobre els fills la té la família. I dient això no em desentenc de cap responsabilitat professional. Només dic que quan tenim un problema com a societat, digueu-li violència masclista, digueu-li homofòbia, digueu-li racisme, digueu-li el nom que li vulgueu dir, poseu-li els noms i adjectius que vulgueu, que n'hi ha molts, quan tenim un problema es sol dir això. Què és? Això s'hauria de treballar des de l'escola. I ens quedem tranquils perquè ja hem trobat qui ens haurà de treure les castanyes del foc. Infants i joves són el centre del programa d'avui. Són les víctimes invisibles. Cada vegada que tinguem un amic o una coneguda que sospitem o que fem més que sospitar, que està en una relació no sana, que conviu amb un maltractador, pensem en els fills que hi ha en aquella casa. Aquests també pateixen. Aquests també queden marcats per aquesta experiència. Aquests també són víctimes. Tinguem-ho present. Podria donar-se o pot donar-se el cas que de vegades pensem, ai mira, ja és plorant ella, en referència a l'amiga, a la coneguda. Si està amb una persona així i a ella ja li va bé patir, què vols que et digui, què vols que hi faci jo? Doncs bé, aquest què vols que hi faci jo, o tu, o qui sigui que estiguis escoltant trenquent silencis, doncs el que m'agradaria és que pensessis que hi ha menors patint i que l'ajuda que puguis fer tu a la víctima l'estaràs fent també per aquests infants i joves. Per pensar-hi, res més. Fins aquí el nostre programa d'avui, Trenquem silencis, infants, joves, invisibles. Fins aquí aquest espai. Recordeu que disposeu del Messenger per posar-vos en contacte amb la Mireia Baeta i a mi mateixa, l'Àngels Roura Massaneda, i que també disposeu del correu trenquemsilencis@gmail.com. Les vostres aportacions són molt ben rebudes. Fins la setmana que ve. Molt bona setmana.
1: Trenquem silencis amb Àngels Roura Massaneda.

0: Mas per què, per què m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Citane.
2: Per què m'han pas dit?
1: L'emoció del país.

0: Contes de la Garonne. Bernard Berger, Lou Bernard Contaire.
1: Arrivette al village le jour del mercat. Se butet dins un cantu de la place, jus un platanier, cal dise que la sua boutique tenio pas gaire de place. Un carretu capelat d'un hotel que tirava un saumo, un pau cumulat del caifa, mas una telace pratenguzza che la. La saumo se besio que patissio pas, lu pel lusen, la pel tibiado sur lu muscles, e lu greix, jus so que calio. Clavels de fantasio picavon lu culier e lu arneses, las culus frescos e vivo del garretu cantavo dal sole. Es lo rei repepi che m'ha contet. Ero giù ben all'epoco, ma se brembavo della benguido da quel mercadier. L'homme cam buttet davant lo garretu un taulier e che spandighet la sua mercandiso, lo mondo se saret un paume pas trop, che se calma il fisa dels estrangiers, che arrivon a tal des gran camis. Praco l'homme abbiò bonomino e presentavo pla. Juven, l'usuels blus, uno mustaccio blondo e pla vestit. Causos de velours, camiso claro, vesto de stoffo de lano. Se vesio che ero un moussu e che l'usa fas anava un pla. E la mercandisa ero pla presentato a chi sus la taulo. Mi è sortito un moulu de sacunels, pla estrupats, recattats per ren detalio, categorios, familios, registres, formos, matiero e pes, presentats dins un desordre calculat, s'escampavon mots. Ove, l'home vendio mots. Mots nous, pas d'aqueles mots esquissats, usats a nestres tres lusens, d'aqueles mots pietaduses, car usat dimenges e cadojuns, d'un cap a l'autre de l'annado, mots d'un copero, trapats pel reires e mammudat de generaciu en generaciu, mots de cots que hi ha fargats en familio, mots artesanals, mots empruntats a un besi e jamai tornats, mots panats. Nu, l'home vendio mots nous, lusens de sortir de la fabrico, mots fargats per de specialistes, mots garantits contro tot vici de fabricació, mots cambiats cot sec, sabion d'un opeco. Lo negoci semblava serios e las condicions avantajosos. Praco, lo primer giorn, l'home haguet pas practicos. Son que l'innocent del village es belugat per lo nouvelum, crumpet un pessic de mots que remenet tota la setmana. Bonjour et au revoir, salut, je vous en prie. Leu tout le monde biret l'esquino et se, que se malfisavon et que de tout biais eron accoutumat de fa durant las causes, autant pla pel respect de la tradition como per necessitat. Quelques drôles demoureron a badà et quito menun mai a l'user pit que los autres capitet en apanà pipi. Che partaget a me la idrolles del village che semblavon d'ariel a gleiso come uno clucado de pelotus a ganitz. La primiero practico caguet, che l'innocent ero pas de conta, fugit l'Antoni, che ero in process di una fa de irritace e che crumpet tut un sacu de mots de justicio de tribunal, che pensava a me mots che presentava un pla, se gagna lo bussi. Puei, lo notari ne crumpet uno sacco che valiet al ses versials perché puschesson reseure lo munde a me paraulos che sentigessen lo stal platengut. E va chi che lo giust prefet venghe di lo bilacce per l'inaugurazion dell'embranco men gran canavo ben a lo progress de l'abilo dincos al cor del bilacce. Ana che lo escasenso lo cunse che voglio fa las causos como cal crumpet dos sacos de mots de discurs que las aurelios prefecturalos podion pas a pasturar de mots de cado jones que pudicion la susiu e beleu lo fenz. La saco fuguet escampiliado al del pompidou de la comuno. Pla se perderon emportats pel vent, trepejat din la pusco. D'autres fugueron amassats i recaptats per des ciutadans republicans que, com ho seron ells, sense cap de vergonya, los ensageron cot sec, al vida un nu, de la taulejada que durait tota la vesprada. Lo consen havia variat una junta a un drulleto vestido de blanc que presentait un garbo al segon personatge del despertament. L'embranc com en nou d'Hubert fuguet mai ausi d'anar a la vila. E los pageses, riquets que volien pas i anar amb els mots de treball de cada jun, prengueron l'habitud de crompar sacunel de mots urbans. Praco calió estalviar, e en tornar de la vila, los mots que eren pas en carro esquissats eren recaptats e los pageses tornaven a cargar los mots biels. Puei cromperon mots del dimenche, los devots que anaven a l'aglésio, mots de messo e de pregarios, mots de confesso e de comuniu, que romai como cal de s'adreissar al curat o a Diu, amb mots propres. Los més recents, mots de cafè, mots de politico, de casso, de pesco e mots putanyes. Se crompet també mots de passejado, de visito, de voto. Al debuto, aquelles mots di menjaires eren recattat lo dilus e tornaven sortis son que lo dimenche seguent. Mas, sovint, los mainatges los estrosseraven, d'autres esquissaven als endrets que servicion l'humai, e leu eren pas mai presentables. A la vez, aquelles mots amitat usats servicion tabé la setmana, per dir-se d'acabar de ser servit tant que varion quicon. E tornavam a crumpar mots com cal, mots meglio fargats, mai a la moda. E persones que se creion se buteron a se servir de mots nou, tot lo sang clamo de la setmana. E lo mercadí se fretava l'ai mas. Lo giorno del mercat era pas de creire. L'ai pratico s'amulunavam davant lo taulier de l'home, l'ai margos, el l'ai margos reiussado, arrestavo pas d'ensacar lo mots. Cal dire tabè che ero pla oneste e pla imaple. Variavo tutto in prime un pezzic de mai che lo conte e regretavo pas l'accent che giuliavo a gratis, a plen spugnats. Tutto lo bilacce volio mots nous, mots d'amour che lo giovenze e los autres se scambiavon, mots de denets e de bresairols, mots per l'escola, mots per il trabal, mots per il plaser, mots de sulesso e de compagnio, mots de gioio e de dol, mots per l'albestios, mots per de crambo, mots de cusino. E lo bien mots, los mots d'un copero, fugueron abandonats din los cantus del trastes. Eran talomen biels, talomen usats, eran pas mai propres. Anavon en carro pla del temps davant lo progrès. De segur, aurion en carro pudut servir, mas aro que la vida era mai aisido, que tout le monde abio le dret a un chic de plaser e de benestre, demuravon son que calques enemics del progrès, qui ul sarats que se servicion en carro de mos biels, e qui tomen lo dimenche. E aqueles fin finalo pensavon pas como los autres. Abbiamo un bien d'anà, de mesurar l'utens, d'encontrar los autres, de mangiar, de menar los afas, de travaliar que ero pas lo meteis del moment. E semblavano ruses. Los autres també eran ruses. Saraban tutto mai del progrès e a pei cal dize que abbiamo pas lese de susca. De tout biais, de gus crumbravo pas mot per susca. Ero pas la pena. Praco, trabucavon de cop en cop a pilot de mos biels e a tal per rire o per se bremba d'un copero o per fa un o meno d'offerto a saujols o bereu per cerca quicon que sabion pas que se tornavon servida aqueles mots que encaro en o bius just la pusco e de cots que ja se demandavon fin finalo per que eron estats abandonats al trast eron pas trops esquissats eran en carro pla presentables e s'aviseron que lo mercadier los abio enganats. Es un miei de dire que los abio baliats a me los mots e l'accent qui con que de gus abio pas pagat ni que se n'ero avisat. Los abio baliats un miei de pensar, pensado novos e mai beleu como lor arribavo de susca un armo novo. Homes biels, homes nouvels, homes nous eron benguts d'autres homes a me d'autres mots. Lo mercadier y a belo pauso que torno pas al mercat. Y a belo pauso que se son desbrembats la si o saumo e lo si o carretu. Lo rei repepi se bremba buen caro. Aro, los mots biels son de mai en mai puscuses rares que son a deveni mateiro de collexiu. De cots que ya periarots de biel mots se passejon pel campestre e vos desbarrasson d'aqueles pirots que purquis son los trastes. Aro al vilatge, lo munde se servissen son que nels mots nous. Penson como penson canan lese de pensar. Se son quitomen desbrembats que eran nous. E ya se demandas se son nous. Los mots nous d'un copero, del ten de mercadier, de la saumo e del carretu, servisson aro d'empei l'utens del reire pipi. Se son usats, esquissats, an estre tres lusens, pietaduses, carrussats dimenges e cadogiun, d'un cap de l'annada all'autre, mots d'un copero crumpats per reires e mammudats de generaciu en generaciu. E m'han dit che din lo vilatge la semmano passado, lo giun del mercat, s'arrestè sus la plaça gius lo platanier biel un obeituro estrangiero de lei belos, tutto belugheggiaire lungo come un curedu. Lumenaire nel levet un custat che tu lo darrier cufre d'elettronico, d'ordinatus, de video, d'amplificaires. E la musica se butet de giuga, e los images se dansa, e los ordinatus de clic e getteggia. L'innocent del bilace se spauruguet. Los autres se sareron che eron pas salvaces e qu'un estranger autompla equipat se pudio i fa fisanzo. E l'homme fasio presens. Baliabo gumo de chapulia, begudos petunegiaires, culo de caramel, bestis de stoff bluo, capels bels comuniodesco, canzus de scabestrados, historias en images informatico, alcol rus, mangico entre pa, che ropas de pa, de car che ropas de car, descunegudo e de salso sucrado. Mandit che ero in mercadia de mots. Vendio mots nous, mots de progrès et de civilisation, mots d'avenidu. Ero duro qu'arrivesse. M'han dit qu'abio agut forso practicos per premier cop. M'han dit que tournario.

0: Jazz, Lou Cour de la Plane, Suisse Radio, Occitanie. On va parler d'historien, mais Olivier Flumien.
1: Como tutti los mainaches, son anat a l'escola. Como a tutti los mainaches, m'han après a legir. M'han cantat pla de cançons, m'aprengueren tant d'històries. Lutèssim, Paris, Paris. Mais per què? Per què?

Aliusiați dins aquest emisiu de se la Europa me rocunta do anam parla per lo segun cop d'un Europa romano. La Pax Romana permet un desenvolupament harmonius de las provincias, o la romanización, punto pas per tutta la mateixa intensitat. Aquest es mai important de las regions, las mais antianament integrado al domini romà, a tal nemba de la Narbonesa en rapport a ce que demora de la Gaulo. Aquello es tabe forzo prigundo de las zones frontalieros lo long del Ri, como del Danubi, und l'installació de las regions amenat millor que en fort los elements de civilización. Materials, mastabe, culturals comu a l'Empire Roma. Per tutis, a de grasis diferents plaçures, lo model es Rome, dunc la populació d'espaço 500.000 estadjans justradjan. Un tal agglomeració enorme per l'époque pot viure caprovisionado per l'ensemble del monde romà. Lo desenvolupament del port d'Osti n'es la conseqüència indispensable. Roma es a l'arro inseparable de la mar. La part la mai humide de la population demeure dins d'immeubles collectifs de mai d'un nivel groupats en nilos. Les hostals ses romans traditionnels trouvent pas place que sus les collines alentours. L'essentiel de la ciutat est constituado per los monuments publics et los aménagements qu'aquels impliquent. L'urbanisme romain inspirat del grec alligo un rigou qu'est pas sense beutat amb un objectif utilitario, aquellos trebals públics bison a porta lo plaestre de ciutadas.

Los forums imperial respondono alla necessità della crescenza urbana e tabe la bulgudo de lurs creatures de deissa una marca imperissable de lur glorio. Ma i regulier che lurs aujols se presentano come un esplanado enrudado de portiche sus la calo, se du brison temples basilicos u autros bibliotecos. Es delis che procedon los forums de las vilos de provincio, rumo se cubris de temples, d'altars, de mercats permanents, de teatres, d'amfiteatres destinats als combats de gladiatures e de cirque per las cursos de caris. Los termes caracterizon mai que tout autre monument l'estil de vida des romans, ambe lurs cambros a temperatures diferentes, las piscinos caudos e fredos, las cambros de massacre e los palestres. Aquelis implicon un alimentació en aigua abundante que ha exigit la construcció d'aqueduc al traçat pla calculat per de vertadiers ingenius hidrolicians. La marca romana de les provinces se manifesta d'emprimer per el desenvolupament de sus tutta la creació de vilos ligados entre ellos per un malium de rutos. Cada vilo a limitació de rume e dins la mesura de sus mejans es centrado dins un forum où se réunion los dos axes cruzats de son plan d'urbanisme, lo carto e lo decumanus. Nombro d'aquelis aqueducs vivon en carro a lo rodaro, como lo de Segobio en España e plasur en son ostre del Punt del Gard procho de Nimes. Los que servisson liun comporton meteis de sifun, ambastis de teatres e d'amfiteatres como Arles, d'Arc de Triunfo, como a Orange, d'un lo teatre es un des souls a haver conservat son paret de seno, Louis le XIV le disio, mai bel mur de son realme. Un monument essencial de cadunos d'aquelos vilos es plasur lo temple ou l'hôtel dedicat a Rome et abe a Augusto. En associant son culte a lo de Rome, l'empereire donno a la veneration d'un fa l'objecte un tocco mai abstraito, mas tabe mai desgaggiato de la struccados del tent. Lo culto imperial manifesta lo loyalisme cap a l'impiri e la romanitat, culto un pau fret que mano pas des individus, mas essencialment de las autoritats oficials. Dil lo domini institucional, Romo estabe lo modelo, cado citat a son magistrat sumes a l'annualitat e a la collegialitat, son nun difero de l'us de Rome, a ropas sas funcius. Lo rolle principal apparten al senat local, constituat d'un centenar de decurius causits mentre los ancians magistrats o encara mentre los ciutadans los mai riques. D'unis d'aquellis decurions accedon tabe al senat de Rome. De tot biais com a Rome son los elements los mai fortunats que dirigeabon las citats, los fan aprofitar de lo rebergetisme d'un mot grec que significa plafetaere. On a longtemps pensat que las campagnes eran demorades en fora d'aquest moviment de romanització a causa qu'on avait pas trop de documentació escrita las concernant. Los progresses de l'archéologie han modificat nostre visió d'aquesta situació. L'archéologie aériana a permès de dreissar una vertadière carte de l'occupació rurale de las grandes planes céréalières del nord de la France, d'estudis del mateix ordre. Autre part en France, o mastabe en Angleterre, permeton d'emmizzaggia din d'uni sectus almens un approccio quantitativo de l'occupació del sol a l'epoca romana. Aquelos fan apareisse un economio agricolo già evoluado, un la ricchezza des proprietaris de la terra s'opposabo a la precaritat de l'us que la cultivabon. On ten sense dubte aquí uno de las claus de l'ebergetisme, a través de son plafait, la bilo se nuiris de l'exploitació de las campagnes.

Cantes-le mon país, cantes-le. De cops al fons veieu serenimon l'obert del canal del Mietxú. El teu lat roger

0: Bona tarda. Esteu escoltant La veu de l'Horta.
1: El programa en valencià de Radio Occitània.
2: La sebo lengo, la sebo culturo e la sebo musico.
3: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17 heures.

Doncs bon vespre. Avui hem de parlar doncs, de tavernes de la Valldigna i, per exemple, la Generalitat de València, en un recull d'informacions, diu, doncs, Gandia i les valls interiors de Bassafort. Doncs podríem dir que per una endemoniada carretera es descendeix de la Valldigna, després d'haver contemplat el seu conjunt i les muntanyes que l'envolten des del paratge conegut amb el sonor nom de la Visteta. La tradició del lloc conta que el rei Jaume II, en una visita que va fer acompanyat per l'abat català Boronat de Vilaseca, va exclamar que era una vall digna per a un monestir, i així es va complir en fundar el monestir de la Mare de Déu de la Valldigna en l'any 1297. El centre històric de València, doncs, el retaule que precedeix el portal de la Valldigna, una de les portes d'accés de la vella muralla àrab, dona perfecte compte d'esta llegenda. La seva església era un exemple valuós de vestit xurrigresc. La desídia i l'abandó practicats pels propietaris ha fet que el govern autonòmic intervinga per tal de frenar la destrucció d'aquesta valuosa mostra patrimonial que els monjos del Cister van conservar durant segles. La vall és ocupada per les poblacions de Simat, Tavernes, Benifariu. Aquesta subcomarca natural situada al nord de Bassafort, que s'endinsa en sentit perpendicular a la mar per una extensió de 4 quilòmetres d'ample i per 8 de profunditat, es dedica només al conreu i cultiu dels cítrics. I de retorn a la costa, podem acostar-nos als municipis de Xeresa, Xeraco, Piles i Bellreguard, on gaudirem de les animades platges de fina arena. Doncs veurà, s'ha de, disons, el debut de cette explicació que dona la Generalitat de València sur cette vallée merveilleuse, sur cette digne vallée, puisque Valldigna, c'est la digne vallée. Et vous allez voir, en continuant dans notre programme, vous allez écouter, vous allez apprendre beaucoup de traditions, des choses particulières de cette région, de cette vallée. Et vous allez voir, restez avec nous, vous n'en avez que pour une heure, mais ça va être une bonne heure d'apprendre beaucoup de choses.

tavernes de la capital de la Valldigna, d'on sorprèn més quan menys es coneix. Els visitants troben en aquesta ciutat, a cavall entre la Safora i la Ribera, detalls nous, sempre interessants. Tavernes és, per si, un continent d'un ampli repertori d'atractius. Com a centre neuràlgic de la subcomarca de la Valldigna, i més avantatges de ser meitat poble, meitat ciutat, ofereix múltiples avantatges com a qualitat de la vida. Açò es produeix, entre altres coses, gràcies als seus immillorables platges, que ocupen un novè lloc en el rànquing de les platges de la Comunitat Valenciana, i el seu verd paisatge dels tarongers. La seva oferta turística fa possible que es pugui gaudir en els avantatges d'un mitjà ambient típicament mediterrani, el temps que el turista pot ampliar el seu horitzont cultural visitant, com ja hem dit nosaltres així, històrics monuments com el monestir de Santa Maria de la Valldigna o la mesquita de Baixara, entre altres vestigis passat, perquè s'avui, de vestigi du passé, de reste d'un passé riche et magnanime, ils sont parsemés un peu à droite, à gauche, et partout les endroits. Les pays valenciens, c'est ça qui est avantageux avec ces pays extraordinaires, c'est qu'ils surprennent toujours aux visiteurs et aux voyageurs à n'importe quel endroit qu'ils puissent arriver.

La Valldigna, doncs, és un conjunt d'interès paisatgístic i monumental, com hem dit. Emplaçat dins de les muntanyes, es troba Marx, que es caracteritza per la seva particular situació geogràfica, així com a puresa de l'aire i de seves aigües. En el terme de Marx, destaquen els paratges de Badrova, les Foies, la Puigmola, el Prat de Corrals o la Sangonera, com una sèrie també de privilegiades fonts com la de l'Om o del Cirer. Les muntanyes de les Creus i de Bombria i el Tor són atravessades per infinitat de camins, des de les quals es pot contemplar magnífiques vistes de les platges. Digne de visitar és la mesquita de Baixara, una de les poques obres existents en la comunitat valenciana del seu estil, i a la seva vegada la gran desconeguda per a molts habitants de la Valldigna junt a l'històric castell de la Reina. Tanmateix, són recomanables les excursions per l'Alt de les Creus, Guaitador, situat a 580 metres d'alçada, on es contempla la franja litoral des de València fins a Dénia, o el mirador de la Valldigna a una alçada de 130 metres amb una formosa vista panoràmica. El monestir de la Valldigna, Santa Maria de la Valldigna, que en 1998 celebrà el seu 700 aniversari, és un lloc emblemàtic per la història del poble valencià. Està ubicat estratègicament en la vall, en el pas geogràfic natural cap al mar. És el primer monestir més important de l'antic regne de València després de la reconquesta i repoblació. Gràcies a les seues associacions cíviques i socials de la comarca i a l'acció de les autoritats locals i autonòmiques, s'ha aconseguit frenar la pobresada en què ha estat sotmès durant l'últim segle. Les diverses estances del monestir, com la sala capitular, el claustre i els vells arts gòtics del palau, conformaren un conjunt arquitectònic singular en un marc natural incomparable com és la Valldigna. En l'actualitat, la majoria dels espais estan en procés de restauració. El claustre del palau de l'abat, en què es va desmuntar peça per peça, es va traslladar a un xalet de les afores de Madrid que va romandre a Francesc Franco. Podria recuperar-se. Afortunadament, s'ha portat a terme les gestions necessàries per restituir-hi el seu lloc originari. La recuperació de la memòria històrica dels elements més destacats de l'Església passen per el record de l'altar de Santa Maria, que vestia decorativa i religiosament el temple monacal i que va desaparèixer misteriorment la seva valiosa coberta d'or, i tot això va passar en el segle XIX. Doncs bé, hi ha toujours de haut i de bas, enfin, bon, on a trouvé énormément de vestiges de restes arquitectoniques de la ville. Chez nous, c'est toujours un village, parce qu'on dit toujours le peuple. Et le peuple, bon, le meu poble, comme on a dit chaque programme, pour nous, la signification village, c'est très vivante encore. Une ville, quand on dit une ville, on dit toujours « je suis de mon village » et « c'est meu poble ». Et bon, c'est vrai, ça reste attaché aux gènes, disons, de cette civilisation méditerranéenne. Et ça fait un peu moins fanfaron aussi, quand on dit « meu poble », au lieu de dire « ma ville ». De 3 millions d'habitants, ma ville de 6 millions d'habitants, quand on dit meu peuple, on me demande, vous êtes d'où? Quel village vous êtes? Meu peuple, oui, il y a 3 millions d'habitants. Alors, bon, enfin, c'est quand même mieux qu'abasourdir la personne avant.

Maintenant, nous allons vous faire part, disons, de ce qu'ils disent la Generalitat de València quand ils parlent de vallées intérieures de Bassafort. Diríem com podria dir Bassafort, defensades de vents i de amenaces meteorològiques pel colossal pic del Mont d'Hubert, 841 metres, com també la part septentrional denominada la Valldigna, que composen un atractiu itinerari on una curta distància es passa de la serra al pla. Aquest recorregut s'inicia als afores de Gandia, a la carretera secundària que du al terme municipal de Barx. A partir de la Marxuquera, marca els primers bancals de tarongers que han substituït les frondoses pinedes d'abans. El Moràvit és un edifici circular amb cúpula que crida l'atenció pel seu exotisme en aquest paisatge. El clima benigne d'aquesta zona té durant tot l'any ha incitat a promoure i urbanitzacions i habitatges de camps que segueixen els passos dels primitius pobladors dels jaciments arqueològics d'aquest lloc que fa doncs que vejans quand on va là-bas, le climat est beau, les paysages extraordinaires, il fait bon vivre et c'est pour ça qu'on y va.

una cova del Parpalló, l'entrada de la qual és visible a la dreta des de la carretera, és el jaciment arqueològic més important orientat a migdia, disposada al vessant de la muntanya o posat al mar. Va oferir seguretat i bones condicions naturals perquè s'hi desenvoluparen formes de vida organitzada fa 25.000 anys durant el Paleòlic Superior. La figura humana no existia encara en aquell art rupestre. Les escenes pintades en plaquetes corresponen als jocs de cèrvols, cabres, cavalls i traços geomètrics. L'accés a l'interior està prohibit, però a passejar pels voltants confirma la idoneïtat del lloc per a aquests primers brots de vida social organitzada. Els materials trobats per l'arqueòleg Lluís Pericó, que actualment es conserven als museus de Gandia i de València, van modificar durant els anys 30 les interpretacions que fins aleshores hi havia l'estat espanyol sobre el paleòtic. Com a curiositat cultural, cal dir que durant els anys 50 es va crear el grup Parpalló, integrat per artistes que van ajudar a introduir a Espanya l'informalisme pictòric des de València per a tots.

Doncs Pars va ser l'antic lloc de descans estival dels monjos del monestir de la Valldigna. S'ha rodejat per nombrosos cursos d'aigua subterrànies i dedicat al cultiu dels arbres fruiters, ametllers i cítrics. L'altitud és de 340 metres i fa que tinga temperatures benignes quan al pla, el clima és asfixiant molt sovint, degut a la calor que fa sempre en el pla. Encara que s'estigui prop a l'aigua, encara que s'estigui prop a la platja, el pla sempre és el lloc on s'ofega la gent per les temperatures. Bé, doncs, amics, vos desitjo que passeu una molt bona vesprada i us dic, doncs, fins al programa que ven. A deixats plàtula munt de més sisplà per haver demorat a menys aus, bonos serado i a deixats.

0: Cuba, un país, saps què es passa en les cartes?
1: El camí imperial es fa el mercat.
2: Que per frontiero i a pas que la música té l'engo viejo.
3: Que se vol pas calar.
0: Que se vol pas calar.
3: Que se vol pas calar.
4: Que se vol pas calar.
3: Que se vol pas calar. Llegis, penso, escriu.
0: Journalet, Gazette Occitana d'Informació. Journalet.com.

tarda, amics. Avui en nantros, com diem en aquestes regions, cap a la part del sud de Catalunya, doncs en nantros anem a parlar una estoneta sobre un poble més d'aquesta regió tan bonica que es diu el Priorat, en la comarca del Priorat, i el poble d'avui es diu, a veure si ho sabeu vosaltres, el nom que du, doncs bé, porta un nom molt bonic, i el bonic que té és que el poble es diu La Figuera.

doncs ja us he dit, la població és agrícola, els principals productes és el vi i l'oli. Per les seves condicions climàtiques, les plantacions de ceps són gairebé en la totalitat del terme de la varietat garnatge, que dona uns vins de qualitat exquisida, suaus i de gust característic. Els vins són de denominació d'origen Tarragona, subzona de Falset, on botellat es comercialitza sota el nom de Obacs i Solans. L'oli és de denominació d'origen siurana. Per la seva situació privilegiada i el seu clima, la figuera s'ha convertit en un lloc ideal per l'estiueig i segona residència. Això fa que els estius i caps de setmana el poble recuperi moviment i vitalitat que havia perdut 12 anys enrere. En el que fa referència a la cultura i la història, la llegenda mos diu que al lloc on ara hi ha el poble s'hi trobava una immensa figuera tan gran que els romans hi aixoplugaven els ramats d'ovelles i corders. Després hi al mateix lloc s'hi construí un castell que conserva el seu pati aquesta figuera, actualment al carrer de la muralla, on pot veure restes evidents de murs fortificats. D'aquell desaparegut castell i d'aquella gran figuera sembla ser que el poble n'ha conservat el nom. La primera dada històrica sobre la figuera la trobem a la donació que feu a Albert de Castellvell a l'església de Tortosa. En aquesta donació se va anomenar com a muntanya de Givolder. Givolder, o figuera, no fou poblada fins un any després de la seva integració a les terres de Tortosa. La seva carta de població data del 5 de desembre de 1182, 3 anys abans de Cabassers. És, doncs, una de les cartes de poblament més antigues de la Catalunya Nova. En aquells temps s'hi otorgava el terme extens que limitava amb el riu Montsant amb el Mas d'en Bas, l'antic poble del Molar, i amb Escó i Cabassers. Poc temps després, la figuera s'integrava a la baronia de Cabassers, com es pot comprovar en el llibre de les ordinacions de la vila de la Figuera, llibre d'usos i costums que regulen la convivència del poble. Es va iniciar en l'any 1310 i es va acabar en l'any 1734.

fa referència a certes coses a la Figuera, ja per exemple la llegenda diu que al lloc on ara hi ha el poble s'hi trobava una immensa figuera tan gran que els romans doncs hi havien aixoplegat els ramats. La primera dada històrica sobre Figuera la trobem a la donació que feu Albert de Castellvell en aquesta iglesia. I per exemple doncs també, més que parlar d'edificis notables, quan es tracta de la Figuera cal destacar el seu entorn, els miradors naturals que permeten admirar magnífics paisatges i els racons d'indrets que fan d'aquesta petita població un lloc digne de visitar. Com diu Joan Asens en la guia del Priorat, si grans coneixedors de Catalunya han dit que el Priorat és una de les comarques més belles del Principat, no serà cap disbarat d'assegurar que la Figuera es pot contemplar un dels panorames més bells de la nostra terra. Un dels llocs on es pot gaudir millor de la immensitat del paisatge és l'ermita de Sant Pau, situada al nord-oest de la població, a uns 2,5 quilòmetres. L'ermita és venerada la Mare Déu de la Mola, de molta devoció entre els pobles veïns. A uns 500 metres de l'ermita cap a l'oest, en direcció a la punta de la muntanya, on pot visitar el que fou lloc de comandament de l'exèrcit republicà durant la Batalla de l'Ebre. D'aquesta privilegiada situació es pot albirar fins a 40 quilòmetres del riu Ebre. Altres indrets interessants són el Coll de Solans, anomenat Balcó de Priorat, la Serra de Guixà o el Escambellet. No podem oblidar-nos tampoc de la Roca Foradada ni de les coves en Basques dels Tres Alls i el del Mas del Nenet, coves naturals fetes a la roca de grans dimensions. El poble, de carrers estrets i costeruts, conserva el tipisme dels pobles del Priorat. L'església parroquial és dedicada a Sant Martí i, per exemple, doncs, també aquí tenim una altra cosa que diu: habitants, doncs, en l'any 2126, superfície 18,72 km quadrats i altitud 600 metres. La Figuera, com ja us he dit, c'est un des villages les plus anciens de la Catalogne. La légende dit qu'il y avait un grand figuier qui était au sommet de la colline qui domine le village à l'époque des Romains, et là fut construit un château qui laissa le nom du figuier au, disons, à la grande explanade qu'il y avait à l'intérieur. Aujourd'hui, il n'y a pas de traces de tous ces choses-là. Et paraît-il que sur ces grands figuiers, les Romains abritaient les troupeaux de moutons dans cas de mauvais temps ou dans cas quand il y avait un soleil, une chaleur terrible. Donc vous imaginez, bon, on voit grand, hein. On est méditerranéen ou trans, et chez les Catalans, on voit grand aussi. Disons, les moutons, ils ont, même à quatre pattes, ils sont tellement grands qu'avec toi, on remplit un enclos. Non, non, mais enfin, il faut être sérieux. Donc, il y a beaucoup de choses. Et par exemple, deuxième fin de semaine du mois d'août, le 15 août et le 15 de janvier, Saint-Pau, et le 11 de novembre, pour Saint-Martin, ce sont les fêtes du village. On va écouter une musique et on va revenir encore sur la Figuera. Thank you.

Continuant a parlar de la Figuera, tenim aquí un altre mitjà, direm, d'informació que diu: dades bàsiques, la població 125 habitants, doncs ja ha pujat una miqueta, clar, l'altitud 576 metres i la gent se'ls anomena figuerencs i figuerenques. El terme municipal de la Figuera és de 18,73 quilòmetres quadrats d'extensió, com us he dit, i es troba a l'extrem de ponent de la comarca, limita amb Cabassers, la Vilella Baixa, el Lloar, el Molar i la Torre de l'Espanyol. Aquest darrer terme pertanyent a la comarca de Ribera d'Ebre. És situat a la dreta del riu Montsant, que en forma el límit septentrional. El territori muntanyós que separa les conques del riu del Montsant de les dels rius de Siurana i l'Ebre, amb els cingles del Tossal del Guixar, 640 metres, i a l'extrem de llevant damunt el Lloar i la Vilella Baixa, el punt culminant del Tossal de Santa Pau, que està a 617 metres. Al sector nord, el límit amb Cabassers, que continuen cap al nord-est, la Serra del Tormo, de la comarca veïna. El riu de Montsant va a parar al petit barranc de Benguidor, mentre que discorren vers l'Ebre el riu Siurana, els del Morelló, de Marga, dels Horts, de les Freixes i dels Llangosters. El poble de la Figuera és l'únic nucli de població del municipi. Una carretera local procedent del Mas Roig i del Molar, que surt de la Nacional 420 de Reus a Gandesa, arriba a la Figuera i continua cap al nord, tot bifurcant-se després en direcció a Cabassers i a la Torre de l'Espanyol. La història, com ja us he dit, doncs, el poble existia en els temps de la dominació àrab. Amb la repoblació fou incorporat entre 1160 i 1170 al territori de Cabassers. Ja s'esmenta la Figuera en el 1161. El lloc va rebre la carta de població del bisbe de Tortosa en 1182. En aquest i en d'altres documents rep el nord de Gibel de Ver, integrat a la baronia episcopal de Cabassers, del bisbe i del capítol de Tortosa, los comtes de Prades, i detingueren alguns drets senyorials. En l'any 1932 es fundà la cooperativa agrícola, doncs qui feia que, com tu de viratge de cette région, doncs on essaie, disons, d'aporter un màximum, et c'est vrai, on est très traditionnaliste, hein? Et il faudrait que, par exemple, vous y allez quand c'est une journée de fête ou quand c'est certaines dates bien précises de l'année. Voyez, par exemple, on est très associatif. Il y a énormément d'associations pour un nombre assez restreint d'habitants. Les gens, je ne dis pas militer, parce qu'ici à Toulouse, on dit les gens, ils militent. Mais non, les gens, ils sont adhérents à un ou deux groupes associatifs quelconques, de telle façon de pouvoir faire vivre le village, parce qu'une hantise énorme, c'est faire vivre des villages comme ça, où il n'y a pas, par exemple, 6 000 ou 4 000 ou 3 000 habitants. On va écouter une musique et on revient.

0: hem escoltat aquestes cançons que molt recorden a molts de nosaltres els treballs del camp, les feines que hi havia en el camp, i quan se sortia de casa per anar a llaurar o per anar a remoure la terra, doncs moltes vegades o l'oncle o algun dels oncles que havien per allí o veïns que venien a ajudar, doncs sempre es cantaven aquest tipus de cançons mentre s'anava a treballar a terra. El poble de Figuera, doncs, ja us he dit, enlairat i de bona vista, fet recollit per la corranda popular que afirma que la Figuera cau molt alta. El poble fou emmurallat i fortificat. S'endevina encara alguna resta de la muralla i la memòria popular conserva la situació de diversos portals. També els noms dels carrers ho testimonien: el carrer del Portalet, carrer de la Muralla i el castell. El castell, la zona més enlairada del poble, al segle XVIII es construí l'església damunt l'antiga estructura defensiva. L'església parroquial de Sant Martí és un edifici de dimensions considerables, amb elements barroquitzats, sobretot a l'interior, de tres naus, cimbori, amb els plafons dels quatre evangelistes, a les petxines, cor i campanar, incorporat a l'estructura. Els altars foren cremats en el 36. La rectoria retossada a l'església és datada de 1746. A l'arxiu municipal es conserva l'important llibre de les ordinacions de la vila de la Figuera, redactat entre 1310 i 1734. Hi ha un col·legi públic de GB amb 12 alumnes, això era en 1988, una pista poliesportiva i una piscina. Han estat creades l'Associació de Veïns, la Cooperativa Agrícola, la Cooperativa de Consum La Figuerense, una associació de pares i la societat de caçadors, la Talaia. El 15 de gener, on va haver mita de Santa Pau, el dia de Sant Isidre se celebra una missa en honor al sant, i al cap de setmana posterior a la data s'organitzen diverses actes i balls, coincidint amb la diada de la veneració de la Mare Déu, la Mare Déu de la Mola, ben segur. El segon diumenge d'agost es fa una pleca a l'ermita. D'altra banda, l'antiga festa major d'hivern, que es commemorava el dia 11 de novembre, ha passat a ser un dia festiu, en el qual no realitza cap acte especial. Donc voilà, c'est quelque chose, les gens ils sont très, très, très, très attachés à cette tradition. Est-ce que c'est critiquable pour nous? Non. Pour nous, c'est une nécessité d'appartenir à quelque chose. Et quand on regarde ce qu'on fait, qu'on pense à ce qu'on va faire, c'est extraordinaire de dire on est toujours quelque chose, on fait toujours quelque chose en honneur à nos traditions, nos villages, notre façon d'être. Et ma foi, s'il y en a qui disent qu'on est trop sévère, qu'on est trop attaché, écoutez, chacun il a le droit de voir les choses comme il veut, mais nous, on en est satisfait et c'est essentiel. On écoute une musique et on revient.
1: Per camí dels Pinarets. Per camí dels Pinarets.

0: Tira, tira.
1: Vais la copina al sombrero.
0: Achó.
1: Pel camí dels pinarets.
2: Aquesta és una cançó que ens ha estat donada per la Fonoteca de la Generalitat Valenciana. Cançons, diríem, de cap a la part del Maestrat, de cançons de treball de la terra. I bé, crec que entre el Maestrat i nosaltres, ben segur, hi ha els cims, hi ha una serralada, hi ha uns rius a passar, però en si no estem a milers de quilòmetres diferents els uns als altres. Amb el que fa referència a altres indrets del terme, dins del terme trobem una casa de colònies i un refugi de muntanya que pertany al centre excursionista de Tarragona. Al terme hi ha l'ermita de Sant Pau a Figuera, que és molt anomenada, que té un lloc de molt bona vista. El santuari, com us he dit, que dissortadament fou cremat el 36, es venera la imatge de la Mare Déu. És situat al cim del mateix nom, a ponent del poble, i al límit al terme de Cabassers. Al Mas de Soler s'hi troba un jaciment de sílex, però al mateix lloc hi ha les restes d'una antiga torre de guaita que es diu la Torre dels Moros. Els primers recomptes de la població figuerencs, els seus habitants figuren junt amb els del Lloar en la majoria de les ocasions. La Figuera tenia 12 focs en 1378, 27 en 1515 i 24 de laics i un de capellà en 1553. Conjuntament amb el Lloar tenien 90 habitants en 1718 i 590 en 1787, quan la Figuera consta ja com parròquia. En 1830 tenia 237 habitants i 674 en 1860 i assolí la seva màxima demogràfica en 1887 en 884 habitants. Tot seguit, l'acció de la filoxera provocà un incessant i continuant corrent emigratori que encara subsisteix. La davallada demogràfica ha estat un fet al llarg de tot el segle XX. El 1900 els habitants eren 622, menys que 40 anys abans. Durant la postguerra mundial, el descens comportà una població que no superarà els 588, a la qual encara hi havien de ser menor en 40. Arriba l'any 1960, la població s'havia reduït a la meitat respecte als habitants total que hi havia al començament del segle, a causa dels desplaçaments rurals que configuraven un incipient abandó del camp i del seu sistema econòmic. Si més no, la població sembla estabilitzada des de l'inici de la dècada dels 80. Al cens del 81, la població registrada era de 169 habitants. En el padró del 86 foren enregistrades 141 persones. En el 1991 hi havia un total de 135 habitants. Aquestes fluctuacions poden explicar-se com a conseqüència dels processos naturals de la població, sobretot si tenim en compte que parlem d'una població envellida, ja que més del 35% del total supera els 65 anys i només el 10% són menors de 14. La densitat de la població del terme és de 7,20 habitants per quilòmetre quadrat. Don't voyer pas une quantité énorme de population dans le village.

És molt bonic de sentir cantar aquestes orenetes perquè me'n recorden moltes coses. Jo no sé vosaltres si a Catalunya, de part vostra, segurament encara n'hi ha, però nosaltres així en terres Occitània, moltes vegades doncs, les orenetes sembla que se n'han anat a passar les vacances a altra part perquè cada vegada se'n veuen de menys en menys. Bé, els conreus a casa nostra, la vinya, el conreu econòmicament més rentable i segurament també el més estès és la vinya. Les vinyes de la Figuera són quasi bé el 100% de la varietat Garnatxa, tot i que en els darrers anys s'han introduït alguna varietat que ja s'havien conreuat en aquestes zones, com l'ull de llebre, i d'altres noves com el caber, el macabeu, etc. La vinya ocupa en general les millors terres, ja que tot i ser un cultiu de secà, presenta més exigències que l'olivera, l'ametler i el cirerer. Es presenta, doncs, en terres més aviat lleugeres, riques en nutrients, els components argilosos no hi siguin excessivament presents. Terres que en general permetin una bona maduració del raïm, un factor de vital importància per obtenir, com no, doncs, un bon vi. Pels camps de la Figuera s'hi poden trobar vinyes de tot tipus, des de ceps quasi centenaris, amb les formes retorçades, plantats en files estretes i desdibuixades, pensades més per a treballar-les amb més animals que amb més màquines, però també en plantacions modernes, emparrades, perfectes, simètriques, on els ceps quasi bé són tots iguals. Anem a arribar a les oliveres. El segon conreu en ordre d'importància és l'olivera. De vegades en trobem plantacions i diverses varietats, però amb un predomini clar a l'arbequina. Si bé en les més antigues s'hi troben alguna freqüència i molta en freqüència varietats com la Rojal o la Terra Alta, l'olivera ha conquerit terres d'una qualitat més aviat intermitja, arenoses, argiloses o de guix, que en general són poc riques per a la vinya que s'hi pugui desenvolupar correctament. Les plantacions d'olivera són en general àmplies en mars de plantació grans, ja que antigament els carrers s'utilitzaven per sembrar-hi ordi pels animals, pràctica que actualment està totalment abandonada. L'amplitud dels carrers i l'abandó de les sembres de cereals fa que moltes finques de les oliveres siguin espectacularment grans, cosa que en certa manera compensa les pèrdues degudes als mars de plantació massa amples. Arribem a l'ametler. L'ametler cada vegada més se pot considerar un cultiu marginal, no només pels preus ruïnosos amb què últimament es paga aquí l'ametla, sinó també perquè les plantacions d'ametler normalment ocupen les pitjors terres, en la majoria dels casos molt seques, on tradicionalment només s'hi solia sembrar ordi per als animals o el blat per a panificar. Les varietats depenen molt de l'edat de la plantació. Així, doncs, per exemple, a les plantacions antigues hi predominen les varietats com la Llargueta, la Marcona, la Planeta, la de la Pobla, etc., mentre que en les últimes plantacions són predominantment la varietat Ferranyes. I arribem, doncs, al cirerer. Darrerament cal parlar del cirerer. Es tracta d'un cultiu que durant les dues últimes dècades s'ha implantat amb força, fonamentalment per dos motius. El primer en els bons preus amb què es pagava el quilo de cirera i el segon de bona adaptació que presenta aquest cultiu per les condicions de la Figuera, ja que en secà dona fruits de dimensions prou competitives amb les plantacions de regadius. Però, amics figuerencs, no us estranyi el cor que hi posi per parlar d'aquestes coses, perquè jo he tingut la sort de criar-me en poble, i quan dic la sort de criar-me a poble, al de fora, com diuen nantros, doncs m'he criat en la Franja, i en la Franja doncs també és com a vatros. No us estranyi que quan llegeixo aquestes coses i que parli d'aquestes coses com a vatros, no tinc ni que tancar els ulls per imaginar-me una miqueta doncs el que he viscut jo de jove. I és veritat, nosaltres, les oliveres, els ametlers, els presseguers, i doncs i sobretot les oliveres, una migdiada sota una olivera és una de les coses que desitjo a la persona que vulgui les coses o que li agraïn les coses més boniques. I després, vosaltres ja ho sabeu com jo, que és una reserva de cargols formidable, els troncs de les oliveres, perquè quan fa aquesta calor tan forta que pareix que crema les coses i que fa esclatar les pedres, dins dels forats que tenen els troncs de certes cavitats d'oliveres, doncs
que hi ha? Hi ha uns cargols. Hi ha uns cargols que mos esperen, que han ben dejunat, que estan a punt per fer-vos a la brasa, i això és una de les millors coses que mos pot dar, a part de l'oli, que l'oli és una cosa ja que val més no parlar-ne, per lo bo i lo interessant que és.

Doncs bé, veieu, hem parlat encara avui d'un altre poble més, d'aquests pobles de Catalunya, aquests pobles que ens duen al cor, perquè, en fi, jo crec que és una de les coses interessants, en fi, una de les coses bones que fem aquí a Ràdio Occitània és de presentar als nostres amics occitans des de fa 25 anys doncs un programa en català tots els dies a la tarda, tots els dies a la setmana. I, per exemple, doncs, des de fa 5 anys, doncs 4, o sigui, 3 dies per setmana presentem un programa sobre un poble diferent. Pobles de Catalunya, pobles del País Valencià i pobles de la Franja. El que fa, doncs, que, no sé, hi ha molta gent que es troba a Tolosa que els agrada molt de saber que parlem d'aquests pobles. Després fem una còpia amb un compacte disc del programa que hem fet i l'enviem doncs als ajuntaments que han estat tractats perquè puguin rebre i tindre una còpia del que hem dit. Tinc una constància de les coses que hem dit. Els nostres amics de la Figuera, doncs, és una de les coses que rebran, una còpia del nostre programa, i bé, amb el desig que l'hagin trobat, com la gent d'aquí a Tolosa o Llenguadoc, Terres Occitània, de que els hi agrada i els hi ha agradat i ho troben molt bonic. Jo crec que és una de les coses que no ens podem estalviar de fer, difondre la nostra cultura, difondre les nostres coses i fer conèixer els nostres pobles, que potser és una de les coses més boniques que hi ha també. La cultura és enorme, les platges, l'estiu, aquesta calor, aquestes bones coses, però bé, quan nosaltres parlem d'un poble, té coses també que són molt, molt, molt, molt més boniques, potser és encara la prova. Estem parlant d'un poble de la Figuera que fins i tot jo em perdonareu, potser hi ha passat no gaire lluny un parell de vegades, però no sabia en detall ni la història ni les condicions d'aquest poble. Anem a escoltar una música més i anem a tornar.

Milions amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi i, com ja costum de dir aquí en Terres Occitània, amics catalans i amics occitans, el nostre programa us ha arribat a la seva fi. Vos desitgi de passar en alguna fi de serado i vos desitgi a totes i a totes

Beethoven a ordi dos peces baixi per començar, lo primer moviment, Allegro con brio de sa sinfonia número 5.

0: Comtesse de Della Garonne. Bernard Berger, Lou Bernard Puntaire.
1: Un copero al pé d'une montagne vivait un ratas, un ratasso che s'incresion. Rei e reino dels rats seron cridats. Rei d'un reino d'un rea im fusc, che lo subjectes n'eron ne trouva, ma son pot giù nestre rei de chicon. Aquel ratas e aquel ratasso abbion un drollo, un ratuno pla pulideto, un princesso che ero stato insegnato come un princesso. Re César pas pru pulit perero, cap de ratunel ero pas pru ric e pru oneste per giuga a melo, cap de gioio pas pru travagliato per lundra, cap de vestit pru fi per la capela. Can fughete nage de se maridà, un rat blanc del vesinace che s'er curato un trauc al pè della montagna, venghi la demandà. Oh, Valpoc, has pas vergogno de te presentar davant nosaltres? Ti meritarios que te diresen al gat. La princesa ratuna es fa per tu, que la vale a real al princi lo mai poderós de l'univers. Et lo rat blanc se n'anguet un mal curat din un siutrac al pè de la muntanya. E lo ratas e la ratas s'esperèron la demanda del princi lo mai poderós de l'univers. Mas, malgrat las anuncios del casaire francés, las agencias e internet, aquel personaje se fació esperar. També, lo ratas decidiguet de partir a la su recerco. Anguet en primer trobà lo rat lo mai biel del rei Aume, un ratassas gris que surtissió pas gaire de la su tuto, un sabetas de rat. Digos, li diguet, lo ratas, quin és l'humai poderós de l'univers? L'humai poderós de l'univers, respondit l'ubiel ratas, sabentas. L'humai poderós... Ebe, aco és lo solel. Ebe, eso diguet el rei ratas, me cal anar a trobar lo solel. Pujet al sum de la muntanya, sautet sur un arculant i arribet a la

arribarem al fons d'aquest viatge, mi viatge, pas en fi tu en la costa no us atén. Anis arribarem al fons d'aquest oneig que es faig a

arbre les estudiats. Son cam aquesta tecnologia les cerca e les han puscut confirmar que o las posicions de las fèlios e de lai brancos dels arbres patissun de cambis que porion abe como causa directo les ciclis l'un escurino de las plantos. Les cercaires han trapat que les arbres s'inclinen lai brancos en caro 10 centímetres de mai penen las oros abans de l'albolas. Resultos fugueron confirmados sus d'arbres de diferentes regions del planeta e aco permetet descartar les efectes del temps o de la situació geográfica. Mas encara debun continuar d'estudiar aquel fenomen pramo que sabun pas si és un procés actiu o passiu. Aco vol dire que se sa pas encara se la causa de las fèlios e de lai brancos dels arbres es producido per una causa de la pressió interna de l'aigua. Aco és a tal pramo que les arbres venen el jun fan de fotosintesi. Aco fario augmentar la pressió al dintre dels teixuts vegetals e a tal las fèlios e lai brancos son mai muflos. Sa que la sense sulle la fotosintesi s'atudo e la pressió de l'aigua purio pati d'uno causudo e praco las fèlios e lai brancos se purion inclinant. Les cercaires han també desenvolupat una altra hipòtesi perquè les junes arbres s'expandissin mai les feuilles i les brancos per aprofitar mai de la llum. Mas això és també una pèrdua d'energia i sense soleil au pudun pas fa. Seria tal una manera que les arbres deixen salvar d'energia. Ara la col·loca que faig aquest estudi publicat din la revista en línia Frontiers in Planet Science volen continuar les recerques per ensajar de descobrir quines són les causes que farien que les arbres dormissin pendent la nit. També cal poder confirmar si aquest bel cicle l'un escurin o si tenen un rellotge circadià intern. Les arbres també dormissun un article del Christian Andreu per aquí le 13 de décembre de 2017 sur le site de nostre patinari sapientio.eu. Un article del Christian Andreu per aquí le 12 de décembre de 2018 sur le site de nostre patinari sapientio.eu titulat Dossier Faune Occitane, l'Eris Comu, primero partito. Es un dels mammifers, un article de Juliana Mulas, paregut le 5 de décembre de 2017, sur le site de notre partenaire sapientio.eu, est titulat Les signals din les canzonières de Petrarco. Din la lei d'amus, trapan la parole au signal qui représentava un élément crucial de la poésie dels trobadors et qui souvent fuguait une définition ambiguë en référence à une autre dimension impliquée comme substitution du nom propre. Aquí trobam un usatge força abundant dels pseudonims que amagaven les noms reals dels destinataris de les obres teatrals o mai sovint poètics. L'amo que s'hi cantava e que Dieu reconegueron amb aquello practico poètico le senyal, taleu que din la poesia provençal se caracteritzat com la figura retòrica mai utilitzada generalment per fa referència a la fenno aimado. Senyal que representat l'acció del cela din le test poètic la discreció del poeta que pas jamais...

0: Occitània.
1: Occitània, dos urs.
2: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
3: El professor de la Universitat de València, Rafael Roca, publica en la engrescadora i necessària col·lecció Moments Memorialística de l'Institut Valencià d'Estudis i Investigació Alfons el Magnànim, el dietari Proejant el Temps. Proejar és un verb mariner que ve a significar remar contra el corrent o la força del vent que envesteix la embarcació per la proa. Així, els corrents del temps actuals ens obliguen a navegar en la seva contra, dedicant-los esforços i energies addicionals. Sempre hem navegat proejant, però ara sembla que els embats són més intensos. Des de l'1 d'abril del 2019 al 7 de desembre del mateix any i amb l'afegit d'un epíleg escrit en març del 2020, just quan s'inicia el confinament pel Covid-19, Rafael Roca reflexiona, investiga, viatja i escriu amb una prosa diàfana. Aquest no és el dietari d'un novel·lista, ni d'un poeta, ni tan sols d'un assagista. És el d'un filòleg, un estudiós, un divulgador, un apassionat de la història i la cultura popular. En aquest llibre, Rafael Roca escriu sobre els paisatges geogràfics i literaris del nord d'Itàlia, amb epicentre a la ciutat de Verona, Itàlia. Li interessa, l'apassiona, i el País Valencià, amb epicentre a la qual sort al sud, i la ciutat de València. Així, durant aquests mesos del 2019, en els quals viu entre Verona i Alaquàs, reflexiona sobre diversos aspectes vinculats a la investigació filològica, la literatura, la docència universitària i la divulgació. Investiga sobre el passat de la seva ciutat i les connexions que aquesta ha tingut històricament amb Itàlia a través dels senyors de la localitat i escriu sobre literatura i, en especial, sobre la Renaixença valenciana. Reivindicant un seguit de dones escritores com ara Manuela Inés Raussell i la figura del nomenat patriarca de les lletres valencianes, l'escriptor i polític conservador Teodor Llorente Olivares. De la vida i de l'obra del qual Rafael Roca és un dels màxims especialistes, fins i tot en un moment determinat s'atreveix a posar-se en la seva pell i en fa un retrat convincent. De la família de Llorente, el seu fill Pasqual i de Teodor Llorente Falcó, també es parla del darrer del qual cita passatges de les seves memòries d'un setentón i també es parla del seu besnet, Joan Teodor Corbín Llorente, el familiar que més atenció va prestar a l'obra del patriarca i en qui Roca va mantenir una amistat fins a la seva mort. En parlar de Llorente ho fa també sobre l'escriptor i polític republicà Vicent Blasco Ibáñez, sobre les complicades relacions que mantenien i com aquest darrer es desenganxà del valencianisme cultural d'aleshores. Escriu també sobre el sainetista Eduard Escalante, el poeta, polític i animador cultural Constantín Llompart i el seu gran amor, Nelina, i la centenària associació cultural, Lorra Penat. Personalment, he gaudit d'una manera especial d'aquest apartat. Aquest és un dietari on el seu autor ens ofereix una mirada sobre el present i el passat de la nostra literatura mentre navega en el seu quefer diari.
2: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.